Rambau de Vaqueiros era o filho de um pobre cavalheiro de Provenço, del castel de Vaqueiros, que havia no Peirols, que era o tenguido per mat. E em Rambau se faguei juglar. E demorei longo sazú amb lo prince d'Aurengo, Guilhem d'Albaus. E plaça viu cantar e fa coplos e sirventes. E lo prince d'Aurengo li faguet gran bé e gran tonu e le nauset. E lo faguet con lui se presa aran buono gent. E se'n venguet a Montferrat, a co de miser o marquès Bonifaci, e demoret en sa curt l'untens, e hi cresquet de sen e d'armos e de truba. E s'enamoret de la sore del marquès, que havia nun Madonna Beatrice, que era muller d'Enric de Carret, e trobavo d'elo manto i buonos cansus. E l'appelavo d'insai cansus bel cavalier. E fuguet cresigut che elo li burgueso gran bé per amor. A vesplausi de Rambau, cal fuguet, e cusi el fuguet fai cavalier del marquès de Montferrat, e cusi el s'entendiu a Madonna Beatrice, e vivio jausent per son amor. E escutas, come l'aguet un pau de ten gran tristesso. Això fuguet per la falsa gent embejusos, a qui non plagiu amor ni donos, e que dijon paraulos da Madonna Beatrice, encontras altres dones, diguen d'aital. Qui és aquest Rambau de Vaqueiros? A mai que lo marquès la jo faig cavalier. E cosí se va entendre en tan nauto dono com vos siés. Sachàs que non vos fa un ni a vos ni al marquès. E tant digueru mal que d'uno par que d'un altro, como fan la maridos, que Madonna Beatrice en curuset contra Rambau de Vaqueiros. E can Rambau de Vaqueiros la pregavo d'amore, li demandavo mercè, e lo non entendio sus prez. Mas elo li diguet che el se deguesse entendre in altro dono, che fuguesse per el, e che non entendrio ni ausirio d'elo. E a questo es la tristesso che Rambau ha gett in pau de tens, come io dissi al cominciamento di questo raso. E da iso, Rambau se la isè di cantare e di rire e di tutte le altre facce che gli donavo prasi. E a iso ero grandumace. E tutta co benghet per la lingua dei lausengies, come udis, d'ingino coplo de l'estampido causi res.

En aquest temps, vengué Rodolf Juglar de França en la cort del marquès que sabíeu la viola. En son, violava un estampido que plasió fort al marquès i als cavallers i a les dones. I en Rambaus, mos agradava brico, tant que el marquès se n'ha per sa peta diet. Senyor Rambau, que és això que no cantàs ni vos alegràs? Cantaus i ses així versos de violo e que veges així ta bella donna com és la mia sore, que vos ha retingut per servidù e és la più valenta donna del mondo. E en Rambaus respondet que ell no em faria re. El marquès hauria bé la caizú e diguet a sa sore: Madonna Beatriz, per amor de mi e de totes aquestes gens, voli que vull degnar pregar Rambau que ell, per lo vostre amor e per la vostra gràcia, se degués alegrar e cantar e estar alegre, com ho faig jo davant. E Madonna Beatriz fuguet tan cortesa e de taburo mercè que lo lo preguet e lo confortet que el se depiesso per son amor torna a allegrar e que fesès de nou una chanson. És a tal per aquesta razón que vos avez ausido que el faguet l'estampido que dice.